0: doncs, continuant a parlar de les regions, perquè estàvem parlant també d'altres llocs, però aquí és una cosa així. On ha déjà dit que chaque un jour il faudra qu'on fasse micro ouvert et qu'on puisse enregistrer ce que nous sommes en train de dire. Croyez-moi, parfois c'est assez comique, parfois. D'autres fois, non, mais enfin, on pleure jamais, ça c'est vrai. Doncs, situat a 1246 metres d'alçada, Vistabella de Maestrat és el poble més elevat del territori valencià. Conserva portals medievals i algun pany de l'antiga muralla. L'església parroquial data del principi del segle XVII i té una monumental façana, obra de Joan Anglès. Pel pla de Vistabella discorre la carretera que du al santuari de Sant Joan de Penyagolosa o de la Font Coberta, centre devocional de la comarca i també un dels punts neuràlgics del massís de Penyagolosa, on conflueixen el sender 7, 33 i 79. Els orígens de Sant Joan es remunten possiblement al segle XIII després de la conquesta. En la segona meitat del segle XVI es va formar el nucli central del santuari articulat sobre el menut pati amb arcs rebaixats. En el trànsit dels segles XVII i XVIII es du a terme l'última gran transformació del temple. El monumental conjunt de santuari, el mar paisatgístic i la profunda càrrega cultural de nombrosos romiatges li convergeixen, fan de Sant Joan de Penyagolosa un lloc ben singular. Donc bon, c'est toujours pareil, il y a énormément de santuaires, d'ermites, et les gens, c'est vrai, ils sont encore portés par une grande dévotion, et bon, une fois dans l'année ou deux fois dans l'année, donc ils participent à des romeries, disons comment on peut appeler ça, disons
1: des pèlerinages
0: pour aller se réunir, se rassembler et prier ensemble. Et croyez-moi que des ermites, il n'en manque pas. C'est vrai, dans l'ensemble méditerranéen, il y en a beaucoup. Et au pays valencien, peut-être il y a une prise religieuse beaucoup plus forte que, par exemple, le pays catalan. Le pays catalan où je suis, bon, il y a des églises, il y a des ermites, il y a des pèlerinages qui se font, mais pas d'une façon aussi frappante qu'au pays valencien. Le pays valencien, la religion, la croyance est encore très forte. Bon, tout ce qu'on peut dire, c'est Primorzanj. On peut dire que ça, quand c'est quelque chose qu'on sent et qu'on y participe, et ça fait partie du peuple. Xodos és accessible per la carretera des Atzaneta del Maestrat o des de la rodalia del Port del Vidre. Conserva part del castell i les muralles, el Callís, integrats al nucli urbà. Per Xodos passa el sender GR33 i és una bona base d'excursions pel massís de Penyagolosa. El segon itinerari recorreix algunes localitats de la plana, terres muntanyoses i de secà, que han conservat els monuments, les tradicions i els paisatges amb una gran fidelitat. La Pobla Tornesa se situa entre les serres del Mont Negre i les Santes, exactament sobre el meridià de Greenwich. Pertanyia a la senyoria de Montornès i és un estratègic punt d'encreuament de comunicacions cap a l'interior. Vilafamés conserva un castell d'origen musulmà molt transformat i un original nucli, un nucli urbà amb dues parts diferenciades. En la més antiga, els blocs de roca arenosa s'integren sense desavinències amb els carrers costeruts i els habitatges acuradament restaurats. L'any 1972 es va inaugurar a la Casa del Batlle del segle XV el Museu Popular d'Art Contemporani, amb una important col·lecció en què hi havia obres de Miró, Chillida, Canogar, Chirico, Gargallo, etc. Arribem a la Vall d'Alba. Al Vall d'Alba, bé, hi ha el Vall d'Alba, o bé valencians, la Vallée Blanche. Doncs es troba un terreny ondulat que ja anuncia les agrestes muntanyes d'Alcalatén. El paisatge dels seus secans i les abundoses sínies ens acompanya en el nostre recorregut pel Pla de l'Arc. Les excel·lentes condicions per a l'agricultura, de la qual van afavorir una antiga ocupació humana. Cabanes pertanyia a l'antiga tinença de Miravet, que posia els castells de Miravet i d'Albalat. El Pla de l'Arc es troba solitari, l'art romà que hi serveix de centre simbòlic. El nucli urbà destaca l'Ajuntament, instal·lat en una restaurada construcció gòtica, i l'església de Sant Joan, amb una monumental portada de tardo barroca. En una frondosa ombria de la serra de Besantes es troba l'ermita de Besantes, la construcció actual de la qual data del segle XVII. Donc, vous voyez, dans l'ensemble, c'est toujours. Il y a un autre endroit aussi très joli que se s'appelle Belloc, qui est un autre endroit, Serra d'Engarceran. Donc, on va faire une petite, disons, promenade à Belloc, qui est situé, disons, au flanc est de la serre d'En Belloc. Ces petits villages agricoles, la chose, disons, qui émerge un peu dans l'ensemble, c'est Nostra Signora de Vagiutori. Une image en bois taillé du siècle XV. Doncs quand même, a l'est del terme municipal es troba la Pedrafita, esmenta en la carta de poblament en 1250. Es tracta d'un gran bloc de pedra calcària disposat verticalment i que pot ser en relació amb la propera Via Augusta. Donc ça se peut qu'il soit, disons, une pierre, disons, qui fasse référence à une, disons, à une distance kilométrique, ou un éloignement d'un endroit ou d'un autre. Parce que la via Auguste, la via romaine, la voie romaine qui passe et ne passe pas tellement loin de là. Donc automatiquement, il pourrait y avoir une référence ou une concordance, tout ça. Mais, comme j'ai dit, bon, c'est des petits villages, disons,

0: Catherine des Aveitresses à Toulouse.
1: Oui, tanto na aucune 4 à Saint-Gaudens.
2: Bien, on va continuer toujours à parler de ces régions-là. Et par exemple, de nouveau corridor de Vescoves. La població de Vilanova d'Alcolea té un interessant calvari on es poden trobar peces de ceràmica d'Onda i de l'Alcora del segle XVIII. La festa de Sant Antoni, acomiadament simbòlic a l'hivern mitjançant el foc purificador i salutació al nou any, representant la primavera, és una festa molt arrelada en aquestes terres. A Vilanova d'Alcolea arriba, sens dubte, a una de les màximes expressions amb tots els carrers coberts de fogueres, entre les quals passen les cavalleries. Torre d'en Domènec és una menuda localitat als pas de Penyarroja, però que s'accedeix a Serratella, que té l'ermita de Sant Joan Nepomucè. No vols saber si

0: Occitanio, 4 euros.
1: Un article del Cristian Andreu paregut le 5 de novembre de 2022 sur le site de notre partenari medievalo.com intitulat La Societat dels Barbars, veite no partito. Curo tombet l'imperi romà, tomberon tabé fosoleis romanos, e hi hagueron de mai en mai de clients d'autris pramo del besoin de trapar mai de securitat. És un tipus de relació nou que entraïne tot junt una persona mai forta que pot ballar d'or d'esa un altre mai flaco. Al món rural, fosso paisans causigueron le patronat soes la recerca d'un patrou que les pus que protegi del danger estèriu. Saquela leis paisans de tutto l'Europa mediterraneo perderon loro independència en tot cerca e subentrapa una nova seguretat. E subendemoreron sense perder loro condició giuridico como domis liures pramu que loro condició ero pas l'esclavatge. L'institució del patronat fuguet interessant passon que pels paisas també se desvolupet pla din le mon militari e din las escolos militarios. Les guerriers fugueron tujun domis liures, mas accepta aro in patru vol dire tabé haver escasensos d'un o mai grando promociu socialo. Es tut so contrari del patronat dels paisans que subent patigueron d'un o forto degradaciu socialo pramu d'aco. Fugue que ta quel tipe de patronat que entrainet leu le vassalatge. Per ací din le nou munde germanic barbal, la pausiciu del guerrier fugue tout jun restacado e valorado per la pausiciu de son senye. Le imai poderoses podun esse de reis o d'emperaires cagueron los fisels de Visigot en Occitanie ou de Francs al nord desvoluperon leu aquel nou tipe de relacion militario subent se trapole mot oassus din lai fons escritos de l'epoca so que justinio una importància social o magi per aquelis. Desenyes mens poderoses agueron paiments un grup d'homis buquelani, les que minjon l'epa, ou gassindi, pueri e homines. Se pot afirmi que l'origino del mot guassus serio le mot celte guas, que volio dire serp. Al segle VIII, aquela d'Alamans e de Babarias confirmon que son que un homi al servici militari d'un altre epro. De grandos regius europeus, como l'Italio, Lombardo, Lusitanio e l'Hispanio Visigotos, le territori des Francs al nord, ou encaro le sud-ouest germanic, desvoluperon leu e pla aquel nou tipe de servici social a cosera l'origino a pei d'unos institucions feudalos que hi haguet a l'epoca medievalo, e cal dire que l'aristocracia continental ho utilizet justament fins a la fi d'aquel epoca. Saquela al segle VI e VII, ya son que d'une señal que Justinian Cusi purio esse l'avenido social de l'Europa barbaro. Es una realitat historico de comprene que encaro es pas desvolupat aquel nou tipe de relacius. La norma general o un tutti sun basals es pas encaro arribado, mas les paisans traballon ja pels patrus e lei guerries pels poderoses. De cots recebon un stipendium, monedo d'argent, mas es pas general ni mai legal. Hi ha pas cap de lei un test dit que calcú deu treballar per calcú mai o encara recebre d'agent se hi ha de beneficium temporals pels guerriers o pels paisans e son que pram que le patrou ou le senye a la voluntat propio d'aufa. E aco es pas encara escrit en cap lei. Es encara un monde social en transició. La Societat dels Barbars, veite no partido, un article del Cristian Andreu paregut le 5 de novembre de 2022 sul site de nostre partenari medievalo.com.

Adiciats, pla benvinguts dins aquella nova emissió de Preferència Clàssica. Anem a escoltar avui la sinfonia número 94 en sol major de Franz Josef Haydn, que és un compositor austríac del segle XVIII. Anem a escoltar el primer moviment d'aquella sinfonia, l'Adagio Cantabile, Vivace Assai.

0: Esteu escoltant La veu de l'Horta.
1: El programa en valencià de Ràdio Occitània.
2: La sebo lengo, la sebo culturo et la sebo musico.
3: Retrouvez tous les mardis le programme valencien de 16 à 17 heures.
4: Bona vespre. Avui, dins el nostre programa de Veu de l'Horta, anem a parlar, i primer anem a fer un viatge per la Marina Alta, i després doncs parlarem del poble, el poble nou de Benitatxell.

pouvoir savourer les villages de Benitatxell, c'est aussi pouvoir savourer de la tranquillité du soleil et surtout du paysage. Une très simple excursion ou promenade en barque, disons en suivant le littoral, vous pourrez vous imaginer, il vous promettra, disons, le pouvoir observer l'incroyable spectacle des lumières et couleurs qui se forment parmi tous ces recoins de la plage avec ses abrupts précipices, autant au lever comme au coucher du soleil, dont le spectacle, la merveille, vous est, disons, promise à 100%. Benitatxell a sapigut conservar l'entrañable sabor de les coses autochtones. Per exemple, doncs, en el que fa referència als menjars i les coses. També un breu passeig a la vesprà pels seus carrers per poder demostrar als visitants la tranquil·litat que ofereix el poble i el caràcter hospitalari i obert de les seves gens. I com tots els pobles de la Marina Alta, Benitatxell mereix una menció especial per la seva variada i deliciosa gastronomia. Extraordinària, com no al mateix temps de bona i envidiada dieta mediterrània. Són molts els plats que aquí es preparen de forma magistral, però de tots aquests ens agradaria recomanar el putxero dominical de diumenge, preparat amb mil variades carns, verdures i acompanyada de l'exquisita pilota de pot a Benitatxell. Cosa típica, tots els tipus de paella i arrossos preparats amb carns i peixos, arròs amb fesos i naps, arròs amb fava pelà, arròs al forn, arròs a banda i altres especialitats com el putxero de polp amb penca o el truc creuet, confeccionat amb peix de roca. També es pot provar en aquesta localitat el bull en ceba, sang en ceba o les populars més conegudes coques replenes de verdures variades o molt senzillament amb oli i anxoues embotits i assaisonats. A Benitatxell la reposteria artesanal també és molt variada. La coca de Mar del Castell en passes, les ametlles i les tradicionals mones de Pasqua, i per el mateix no podem oblidar la mistela i el vi del terreny de variats gustos i colors que depèn de la perícia de l'artesà. En resum, per acabar tot això, diguem en general, d'una manera general, un univers d'oloretes i gustos que, sens dubte, poden emborratxar a la gent i complaer al visitant encara que sigui el més exigent possible. Anem a parlar en general de les festes perquè després ens aturarem un xic més per poder parlar amb el bon, amb més bona trossada de tot això. Sempre les festes, sempre és bona l'ocasió per a visitar el poble nou de Benitatxell, però si ho desitja el visitant pot prendre nota de quan se celebren allí les festes més representatives. El primer diumenge de maig, festa de la Rosa, repartiment del pa beneït i per totes les cases del poble. Pel juliol, les festes gastronòmiques. La segona setmana de juliol, festa de moros i cristians. I la tercera i quarta setmana de juliol, les festes patronals en honor a la Santa Maria Magdalena. No vol un eventall complet d'ocasió, manger, feta, promenada, i surtout dans cette ambiance méditerranéenne au bord de la mer. Vous n'êtes pas tellement loin, puisque dès que vous sortez, vous voyez pratiquement à vos pieds la Méditerranée. Une mer bleue, et surtout, comme on a dit, une petite promenade en barque tout le long du littoral pour pouvoir apprécier le coucher et le lever du soleil à travers, disons, ces espèces de remparts qui se dressent devant vous quand on regarde vers l'intérieur. Donc, qu'est-ce qu'on veut de plus? Je crois que pour vos preuves, il n'y a rien de meilleur que ça.

Marina Alta. Per exemple, hi ha un altre article també que diu: és singular i boniquet poble mediterrani ha sabut conservar l'entranyable gustet de les coses autèntiques. Una senzilla passejada a la vesprà pels seus carrers, com ja us he dit, us mostrarà visitant l'existència d'una realitat molt senzilla, ben diferenciada de les massives aglomeracions, a la vegada que li servirà per comprovar el caràcter obert i hospitalari de les seues gens. Originaria venta àrab, Benitatxell pront es va convertir en un punt de pas en llança d'un reduït comerç. El caràcter àrab i el sentiment mediterrani es varen fondre harmònicament, marcant el esdevindre del naixent municipi. Avui és un poble modern, hospitalari, tolerant, on el visitant pot gaudir d'una vila costera més tranquil·la o de les aigües més transparents i netes de tota la Costa Blanca. Prova d'això és la multitud de projectes immobiliaris que estan portant a terme per dar abric a milers de turistes. La pesca ha sigut sempre igual que l'agricultura, el comerç del raïm també, una de les principals activitats econòmiques tradicionals de la localitat. Una molt senzilleta excursió en barca per les aigües del litoral li oferiran al visitant l'ocasió de contemplar les típiques pesqueres sospeses en els penya-segals i que conformen un espectacle únic en el món. L'agricultura és predominant de secà i el producte més representatiu és el raïm de Moscatell. La franja litoral del poble nou de Benitatxell està formada per una successió de penya-segats de més de 100 metres d'alçada. Hi ha impressionant conformació costera, proporciona visitant o excursionista bellíssimes i molt bones vistes panoràmiques. El Puig Llorença, des dels seus 440 metres d'alçada, ha sigut i és el mut testimoni del present i el passat de Benitatxell. Prop de Puig Llorençà, contrastat en aquest paisatge, comencem a davallar fins a arribar al genuïn tesor de que forma la natura ajuntada de Benitatxell, la cala del Moraig, allí mateix la cova dels Arts, capriciosament esculpida per la natura, que guarda dintre d'ella l'eixida al mar del curs més llarg de les aigües subterrànies de l'estat espanyol, aigües impenetrables sempre preparades a ensenyar els seus secrets. Un fet que converteix el paratge en un lloc ideal per a la pràctica de l'espècie obusió. A pocs metres, la cara dels Testos apareix davant els nostres ulls, petiteta, acollidora i quasi inaccessible. Es converteix en just premi per a l'inquiet visitant. I per acabar les festes Benitatxell, es vesteix de música i de color. En les festes de la Rosa, el primer diumenge de maig, es reparteix el pa beneït a totes les cases del poble. I jo vos assegure que c'est pas parce que vous me direz que j'ai tient le cœur de parler de ces régions-là, et je vous assure que vous ne serez pas déçu si vous descendez en période de fête. Je vous ai dit, chaque fois qu'on parle d'un village valencien, chaque fois qu'on village, on parle d'un village catalan, chaque fois qu'on parle d'un village aragonais, quand c'est des fêtes, en plus de la beauté du paysage, en plus, disons, du caractère ouvert de ces gens, du caractère serviable, amical, vous ne serez pas déçus. Les fêtes, on les vit à 100%, ou même peut-être à 130%, que c'est encore beaucoup mieux.

El poble també atreu una quantitat de gent per la puresa de les seves aigües, les seves platges i el reconeix bonic que té. Els antics pobladors, per exemple, en el Puig Llorença, en els vessants al costat, han trobat llocs en què la gent feia coure el fang per convertir-ho en teulades o en teules. Els murs de pedra dels camps, dels bancals, són signe inequívoc del dur treball i esforç per arrencar el millor fruit a la terra. La vid i el vi són la més expressiva fe en el treball ben fet. Prop de Puig Llorença, contrastat en aquest paisatge, comencem a davallada fins a arribar al genuí tresor que formen de manera natural que viu en Benit Atxell, la cala del Moratx. En les seues aigües ben clares atreu la presència de tants visitants, per uns moments poden debitar-se en contemplació de l'horitzó. Allí mateix la cova dels Arts, capritxosament esculpida per la natura, guarda dins d'ella la eixida al mar de més llarg curs de les aigües subterrànies, com us hem dit també, i a la cala dels Testos, que apareix davant dels nostres ulls. Xicoteta, acollidora i quasi inaccessible, que es converteix en just premi per un bon llac i un bon lloc de la natura, que té una gran riquesa de estalactites i estalagmides. Es pot també, actualment és propietat de l'Ajuntament i està condicionada i restarà oberta al públic des de setembre del 95. Altres paratges naturals que es poden visitar a la zona són els tolls, el toll de l'Ase, el toll de la Caldereta, el toll Fondo i al final el de la Font dels Espenyals. A aquests paratges s'hi va des de la Vall de Bo per el camí de la Serra, passant per un paratge de la Font, on existeix una font i un llevador típic de la zona de muntanya d'Alacant. També el viatger es pot apropar des d'Evo a la Cova Fosca, situada a uns 100 metres de la marge esquerra de la pista rodada que comunica la vall d'Evo amb el pla de Petrarcos, a la cova del Reina, a la part esquerra del barranc d'Evo, a l'abric de les Torrudanes, o admirar la singular bellesa del barranc de l'Infern, que transcorreix des d'Evo fins a la vall de la Guar. Aquest mateix lloc està considerat una de les travessies naturals més precioses de la geografia valenciana. Allí, doncs, existeixen racons de bellesa veritablement plens de vegetació i per estreteta del seu llit. No obstant, aquest barranc demana també respecte i moltes precaucions o prudència. Abans d'adentrar-se en ell, és convenient demanar consell a la gent professional que coneix el terreny des de Vall d'Evo. Mos traslladarem també a la Vall d'Alcalà. Allí el visitant podrà trobar vestigis d'una població ibèrica en el Xarpolar i un castell ja en runes i el feu de Adasrac, últim reducte musulmà que s'enfronta durant molt temps amb les tropes de Jaume I. Adasrac va regnar les seues amples en tot el territori fins a l'any 1276. Des de la Vall d'Alcalà, el viatger pot dirigir-se cap a Pego, a la Vall de Gallinera, o als peus de la Serra Foradada i el seu penyal gros, visitant les poblacions de Margarida, el seu castell, Llombai, el patron, la seva atalaia i la Garrotxa, Benissiva, Benial i Beniarrama i Absúdia, per darrerament arribar fins a Pego. D'on voleu que amb vosaltres dans cette région vous avez une saint fin d'itinéraire pour pouvoir visiter. Je vous dis, il y a cette frange de la côte avec ces précipices qui plongent vers la mer, mais dès que vous arrivez un peu vers l'intérieur, la nature s'ouvre à vous, disons, d'une façon incomparable. Vous avez le barranc c'est les précipices de l'Infern. C'est une étroite vallée qui fait quelques kilomètres par laquelle vous serpentez entre les montagnes, toujours dans une nature exubérante, dans une nature pas de maison, pas de maisonnette, rien du tout, et c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Dans le contexte où nous sommes aujourd'hui, vous rendez compte de la chance d'être dans un endroit comme ça, on a la mer à côté, et tout de suite on a cette nature exubérante à côté de nous. Donc c'est presque impossible quand on parle de ces choses-là. Des vestiges, bien sûr, un peu à droite, à gauche, de certains châteaux, par exemple, que Al-Asraq, le dernier chef musulman de l'époque, put résister aux troupes catalano-aragonaises pendant un certain nombre d'années. Mais enfin, je crois que quand même, de toute façon, ni les uns y tenaient trop à les déloger, et l'autre tenait pas non plus trop à les chercher, noises, pour qu'ils puissent rester tranquilles. Donc c'est une espèce de modus vivendi qui s'est établi entre les uns et les autres. Tout le monde restait tranquille, les uns s'élargissaient à droite, à gauche, en suivant la côte
n'importe où. Et l'autre, il gardait ses fiefs vers les intérieurs en disant, bon, ici, je suis tranquille. Tant qu'il me laisse tranquille, je ne risque rien du tout.

Doncs continuen a parlar. Després de l'expulsió dels moriscos, la població tendeix a concentrar-se la costa mar. L'acte d'erecció de Benita Txell, 4 de gener de 1698, dona testimoni d'existència de 22 cases, on viurien un centenar d'habitants entre els nuclis poblacionals de l'alqueria d'Albiar, de Benita Txell, i alguna església situada a Benita Txell. En aquest acte es parla també de lo poble antic, que al present està derruït, nomenat de Lluca. En contraposició a este poble antic, naixeria per tota la comarca l'aperitiu de Poble Nou. Les primeres cases de Benita Txell es concentraven al voltant del nucli de l'església, els actuals carrers de l'església i Raconet. Les parets de les cases formen un clos tancat amb dues úniques eixides, una de les quals, el portalet, encara es conserva. Hi ha un documentat de l'any 1734 que reflecteix el creixement urbà del Poble Nou de Benita Txell al segle XVIII, que el lloc empieça des de l'església i badia i fins en el carrer que criden del Raval. En l'última casa, sobre la dreta, és de Miquel Ferrer i sobre l'esquerra de Jeroni Negeroles. I el carrer del Mar, amb

El mes de maig és un mes festiu a Minita Gell, amb la celebració de les festes de la Rosa en honor a la Mare de Déu de Roser. Al llarg de la celebració té lloc el primer diumenge del mes s'honra la Mare de Déu en diversos actes religiosos, misses, processons i les verbenes, traques. Destaca entre els actes religiosos la benedicció posterior i després del repartiment per tot el poble del pa beneït, que és una festa cosa. La festa de la Rosa és una festa molt curiosa. El mes de juliol, el mes festiu per excel·lència, a Benita Gell, se celebren els moros i cristians el segon cap de setmana del mes. Al llarg dels tres dies es succeeixen les desfilades de les quatre filades en què compta Benita Gell. Les festes patronals en honor a Santa Maria Magdalena i cada dia se celebra doncs, la festa en honor d'un sant. Voilà, c'est quelque chose de très inné. On le porte dans l'ensemble dans ces régions-là. Je vous dis, la fête, c'est la fête. Quand il y a quatre jours de fête, chaque jour, c'est en honneur d'un saint ou d'une personne différente ou d'une procession différente. Mais ça se vit. Du matin, que vous êtes réveillé, en principe, avec des grandes explosions de pétards, jusqu'au soir, qu'on se couche très tard aussi, et on fait la même chose. Bé, doncs, amics, el nostre programa ha arribat a la seva fi. Vos desitjo que passeu una molt bona fi de vesprà. I us dic, doncs, fins al programa que ve. Adéu, s'esplà tout le monde. Merci, s'esplà. Et au programme prochain.

tus pases d'aquí. Un turista s'adoule, se fa rustir o kiul, en se curant las dents amb un tros d'aluqueto.

vosaltres este programa tots els dimecres. És una producció de Ràdio Occitània.

0: tarda, anem a començar el nostre programa i avui us proposem un programa sobre la vila de Tortosa, la famosa Dertosa o Tortuja a l'època musulmana.
1: Al fons la sal de la banya, des d'on la rapita canta. Al fons la sal de la banya, des d'on la rapita canta. Sota el capell de Montsià, en

0: de Benet, serres de cavalls i pàndols i un vi que porta alegria. Inspirem pintors, artistes, somniadors de nit i dia.
1: Dans cette région de Tortosa, de la région de l'Ebre, dont on compte avec la présence humaine dans les abris des montagnes depuis l'époque du Paléolithique, comme il nous montre les peintures rupestres des cabres fraîchettes au municipe de Perelló. Pendant la période néolithique, c'est très divers les exemples des assentements de assises, comme c'est le cas de Mas de la Palme et Mas de Benit à l'Aldea. Propicié par ces optimes conditions moyen-ambientales, très affaibli aussi par des ressources naturelles très vitales comme l'eau, bien sûr. Sans doute, mais on doit dire que l'éclosion populationnelle a eu lieu, spécialement dans les périodes ibériques. Donc c'est normal, pour remonter nos origines du Baix Ebre, hem de faire référence obligada à l'actuelle division territoriale, atès que la comarca est une démarcation administrative de recent création. Per este motiu, no podem pensar que es tracti d'un espai diferenciat històricament, sinó que cal concebre la seva evolució sota uns evidents lligams i una afiliació comuna amb la comarca del Montsià i una estreta relació amb la resta de les comarques de l'Ebre. Sovint, presentar les característiques orogràfiques del Baix Ebre s'ha posat especial èmfasi en la seva singularitat respecte a d'altres indrets per raó de veritable contrast del seu relleu. I és que al llarg dels 991,6 quilòmetres quadrats que abasteixen el conjunt dels termes municipals dels 14 municipis que el composen, s'apleguen des del massís dels ports amb el cim més alt de la província, el Montcaro, 1447, fins a la plana del Taica. La vegetació fluvial i els conreus de regadiu de les dues ribes contrasten amb el secà i conviuen, per tant, tres tipus de paisatge: muntanya, costa i plana del Taica. I conflueixen la serralada prelitoral i el sistema ibèric. L'element, però, que identifica la nostra comarca per excel·lència és, sense cap dubte, el riu Ebre, autèntic propulsor de l'habitat humà al llarg del temps, les avantatjoses condicions que han implicat la presència d'aquest element natural pel que fa al transport, regadiu, recursos naturals i protecció, alhora han afavorit l'assentament de nuclis de població des de l'època molt, molt, molt remota.

C'est bien sûr sous la domination romaine que Dertosa est arrivé à être un centre urbain très important et actif qui complétera son poids spécifique de Tarraco, la capitale de la province. À rêve du territoire, il s'établira en villes comme les de Barugat et Vampolla, à partir de les quals s'organise l'économie agraria de la zone. Le municipi de Dertosa respon a un modèle ben estructurat i socialment organitzat també. Al capdavant del que es troben els magistrats com els dumbirs, els questors i els edils. L'aspecte més rellevant és, sens dubte, el port marítim fluvial de Tortosa Romana, que esdevindrà el port militar més important de l'Occident Mediterrani després de Ravenna, quan a les vies de comunicació terrestre destaca per excel·lència la via Augusta, que travessa la comarca de la qual resta algun tram i més d'un mil·lari.

Donc, ça, c'est, disons, le combat entre les bien et mal. Mais ces gens-là, ils sont arrivés chez nous, et c'est la colonie visigothique à Toulouse dont ça s'est perdu. Et avec le Mignon et l'arrivée des musulmans, l'intégrité de ceux qui avaient été des territoires, Île et Carbot, et l'originaire diocèse Tortosine, réussirent à rester intégrés dans la nouvelle structure socioculturelle. Desde el siècle VIII fins al siècle XII, les circonstances historiques van fer que aviat aquest territori es convertís en una frontera de defensa dels musulmans. La constant amenaça de regnes francs i dels comtats catalans varen obligar a reforçar tota la vall de l'Ebre amb una complexa xarxa defensiva. Ja en època del califat de Còrdoba, aquest àmbit territorial era l'extrem fronterer superior i concebut en el nom de límit de l'oració de la fe. Més enllà del que amenaçava els fidels, aquesta categoria fronterera, que no deixa de ser un títol honorífic a l'islam, li va conferir un tractament especial i una importància capdavantera. La concepció administrativa territorial islàmica es basava sobre una clara preferència dels nuclis urbans, dels quals depenien uns altres de rurals com els rafals i les alqueries. Si bé el territori s'organitzava administrativament al voltant dels castells, d'acord amb aquest model, és fàcil deduir que fos Tortosa, alteració fonètica de Tortosa, el centre per definició d'esta comarca entera.

califat cordobès va impulsar la importància d'aquesta zona com a lloc estratègic. Les drassanes i el port tortosí eren elements capdals en l'organització de l'Andalús. L'excel·lència de la fusta d'esports va fer que esdevingués un dels productes d'exportació més cobejats, tant per al bastiment dels vaixells com per elements constructius. La vitalitat comercial d'aquest període es va veure reflectida en la configuració d'una ciutat atractiva amb socs i mesquites i un territori ric en agricultura gràcies a les noves tècniques hidràuliques.

Non Tortosa va començar una nova etapa a partir de la conquesta cristiana. Fou en 1148 quan Ramon Berenguer IV, comte de Barcelona, seguint la seva política expansiva envers els territoris del sud, va conquerir la ciutat. El propi comte va otorgar en 1149 la carta de població, passant així a ser un dels nuclis més importants de la Catalunya Nova. El segle XIV fou un període de gran expansió i efervescència constructiva. En aquest moment es varen començar les obres de la catedral gòtica, la llotja, el palau episcopal i, com en moltes altres poblacions de Catalunya, un nou emmurallament de la ciutat. La demarcació territorial del bisbat de Tortosa encapçalava arribar a aquesta època en la seva màxima expansió i riquesa. A més, la part meridional del Principat, la diòcesi abarcava importants territoris de l'Aragó i el sector més septentrional del Regne de València. La convivència en les diferents comunitats, àrab, cristiana i jueva, va marcar profundament la idiosincràsia de la ciutat. A pesar de l'expulsió del poble jueu en 1492 i dels morisques en 1609, la traça d'aquestes cultures va perdurar a través del temps. La guerra civil que va assumar Catalunya entre els 1462 i 1472 ha afectat de manera important a la ciutat. Durant el segle XVI, l'agricultura seguia sent la base econòmica del territori, a pesar de l'importància que adquiria l'artesania i del prestigi que la classe mercantil ostentava. La ciutat es va convertir en un centre cultural molt actiu. L'esperit humanista de l'època es reflexa a través de l'obra de Cristòfol Despuig, els col·loquis de la insigne ciutat de Tortosa. Al igual que la resta de Catalunya, la ciutat va patir les conseqüències de la Guerra de Successió, 1705-1714. L'ocupació borbònica comportava la reestructuració del territori. El municipi passà a ser cap de corregiment, desapareixent així l'antiga vegueria. I en el segle XIX, durant la Guerra del Francès 1808-1814, Tortosa capitulà davant les tropes invasores comandades per el mariscal Suchet. Les successives contendes bèl·liques configuraren un sistema defensiu de muralles i baluars que va convertir la ciutat en una autèntica plaça forta de difícil expugnabilitat. La segona meitat del segle XIX va conllevar un ressorgiment al municipi. L'arribada del tren a les nostres terres les integrava una vegada més dins de les principals vies de comunicació. Meusípen a la Guerra Civil, Tortosa a sofrir d'una façó très directa i très dévastatrice l'efecte de bombardement i de feu de l'artillerie, puisque fut le front de guerre pendant plus de 6 mois et est, disons, lieu des scènes de la fameuse bataille de l'Ebre, qui triste souvenir pour beaucoup de personnes. Donc bon, on a essayé de faire un tour historique sur ce que c'est Tortosa en général, les origines, les changements, des choses qui ont porté. Et maintenant, après, on va écouter des musiques et on va parler déjà des choses, des rues, des monuments de la ville et de la partie culinaire aussi, et des fêtes, parce qu'il y a toujours tout ensemble.

La catedral és la construcció que més reflexa el pas del temps i la petjada que queda deixat en la ciutat. L'actual seu gòtica substitueix un edifici anterior que, tal com es llegeix en una làpida situada a la porta del palau, es va començar en l'any 1158, consagrant-se 20 anys més tard. L'edifici romànic no ha arribat fins a nostres dies. El claustre, obra del segle XIII, és de planta trapezoidal amb galeries formades per arcs ogivals sobre columnes de fusta de secció quadriculada i capitells llisos, excepte situats en la porta d'entrada al centre del claustre, que apareixen historiats. Les seves naus contenen un important lapidari. En elles s'obren les portes del refectori o antic menjador dels canonges, restes de la porta de l'aula capitular, així com l'entrada al temple actual situada en la nau de tramuntana. Durant l'edat mitja, el Consell de la Ciutat es reunia a l'abric de les galeries claustrals. Sembla el lloc de trobada se situava entorn a una làpida engastada en la nau del migdia, que possiblement representa els diferents estaments socials mitjançant la figura de la Mare de Déu, l'escut de la ciutat i la destral. L'actual catedral, és començat en l'any 1347, fou dissenyada i construïda segons les modes del segle XIV, dins de l'estil gòtic baix l'advocació de Santa Maria. L'edifici de planta basilical conté naus i capelles situades entre els contraforts, presenta una unitat especial que, com el reste del gòtic català, connecta directament amb l'estil arquitectònic que es va desenvolupant a la França meridional. La coberta és de bòveda de creueria, en tot l'edifici exceptuat l'últim ramal, que de cronologia més recente es cobreix amb bòveda de canó. L'espai interior s'il·lumina a través de tres nivells de finestrals, i el primer dels quals queda amagat de tres dels retables que ocupen les capelles laterals. Entre aquestos, cap destacar el de Sant Josep i del Roser, amb dos d'estil barrocs. Els dos retables situats en la capçalera de l'edifici no tenen que pesar i passar desapercebuts al visitant. En el presbiteri trobarem el retable major de Santa Maria, popularment dit retaule de la Mare de Déu de l'Estrella, datat en la primera meitat del segle XIV. Fou construït en fusta daurada i policromada. Aquesta obra s'afegeix a una sèrie de peces realitzades en Catalunya en aquest període, caracteritzades per una marcada influència italiana. L'altre retable, situat a la capella central de la Girola, és el de la Transfiguració. L'obra, atribuïda al taller de Jaume Huguet, se situa cronològicament en la segona meitat del segle XV. D'aquest mateix període, i participant també una influència flamenca, la catedral té dos púlpits en presentacions dels Sants Pares de l'Església i dels Evangelistes, així com el monumental sepulcre de Joan de Girona, que es troba en l'actual capella de la Mare de Déu del Roser. Altra mostra d'escultura quatrocentista és el conjunt conegut com el Crist del Palau, que, situat en l'antigua canonja, mostra igual que els púlpits l'heràldica del Sol de Vila, promotors de totes aquestes obres.

Arribem per parlar de Bassuda. Si la catedral és centre d'atenció en el casc urbà, el castell de Bassuda s'imposa la seva silueta des de la zona més elevada de la ciutat. Situat en l'antiga acròpoli romana, l'origen de la seva construcció és d'època àrab, en temps d'Abd al-Rahman III. Després de l'ocupació cristiana, el castell fou presó pública de la ciutat. Jaume I el va convertir en residència real. També hi ha notícies de les obres comportades, doncs, a terme del Palau Reial en època de Pere el Cerimoniós. La fortalesa fou modificada en els segles XV i XVII a causa de les noves exigències militars de defensa. El sistema de torres i muralles en malmenes fou substituït per parapets i troneres per als canons. Actualment molt restaurat després dels efectes devastadors de la Guerra Civil, és parador nacional de turisme. De l'antiga construcció es conserven les muralles arcades d'accés al recinte, la nau del Polvorí en forma de bòveda, una sala amb finestrals triforts, un pati d'armes i un interessant conjunt de galeries subterrànies. Les diferents campanyes d'excavacions arqueològiques han permès de la trobada de material d'origen romà, àrab, romànic i gòtic. Des de la popular Punta del Diamant s'obté una perfecta vista panoràmica de la ciutat que s'extén des del castell, articulant-se en ambdues voreres del riu amb un magnífic fons dibuixat pels ports de Tortosa i Beseit. Arribem a Santa Clara. A l'abric del monestir de Santa Clara es va formar un dels barris més peculiars de la ciutat. Seus carrers s'obren en la de Montcada, eix principal de la ciutat mitjaval, per pujar per estretets i costaneres carrerons cap al vessant nord de la muntanya de Sitjà, lloc on es troba l'Hospital Mare Déu de la Cinta. El convent, que dona el nom al barri, fou una de les primeres fundacions de l'ordre durant la segona meitat del segle XIII, d'en la Corona d'Aragó. L'edifici va pertànyer un primer moment al temple, passant més tard a l'ordre de Santa Clara, que encara l'ocupa en l'actualitat. La construcció gòtica fou enderrocada durant la Guerra Civil i construïda darreries de la dècada dels 50. Del primitiu edifici es conserven dues ales de claustre formades per arcs triolats sostinguts per columnes en capitells cúbics sense decoració. L'obra original fou reformada en els segles XV i XVI. Impressionants es demostren encara en peu els arcs apuntats que sostenien cobertes a l'antic dormitori de les monges, construït en la segona meitat del segle XIII. Bé, la guerra civil passa per là i beaucoup de choses avec le bombardement disparurent pratiquement pour toujours. Mais enfin, il y a encore des vestiges d'origine et c'est vrai, on aime essayer de restaurer ces vieilles choses parce qu'on a toujours dit et on le dira toujours, on ne vit pas dans le passé, mais le passé est à vivre.

Bé, doncs, amics, el nostre programa ha arribat a la seva fi. Vos desitjo que passeu una molt bona fi de tarda i us dic, doncs, fins al programa vinent. A deixats pla tot el món, merci pla per haver demorat amb nosaltres, bono serado i a deixats.